0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: ¿Profesional o particular? Si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho. Primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote. Con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho. Tu proyecto empieza aquí.
3: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.
4: Refresca esta mañana con nuestros éxitos.
5: Una Mar FM.

0: Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Ibiza et crida.
1: El sol es pon.
0: I el beat et travessa. Jordi Casas House.
1: Otrum, otrum.
2: Dissabtes a les 22 hores.

0: son las 10.
1: Las 10.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Ayudamos a llegar a miles de clientes.
4: Llámanos
3: y anúnciate ahora.
0: Onamar FM.
5: Yo, hey, check this out.
6: Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
7: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
8: i Pipi Cantas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
7: Hit Parade.
8: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: pals de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. Una Mar FM. Lo mejor está aquí.

buscas un centro totalmente equipado para oficinas, ideal para autónomos, profesionales, opositores, coworking Gramenet ha inaugurado. Puestos fijos y flexibles, sala de reuniones, domiciliación fiscal y social, wifi de alta velocidad. Ven a conocernos. Prueba un día gratis. Todo montado para facilitar tu trabajo. Solo faltas tú. Coworking Gramenet, calle Rafael de Casanovas 103, junto Rambla San Sebastián, en el centro de Santa Coloma de Gramenet. Teléfono 637-102-904 o entra en coworkinggramenet.com. Parqueix tu dona tots sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunació, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12.

Roxa, Cabrils, centre veterinari Alella i Cabrils, el teu millor amic a les millors mans. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.

És una cançó esplèndida, aquesta de l'Alex Warren. Així es titula i així de bé sona, Burning Down. Doncs a tocar ja de les 10 i 20 minuts del matí d'aquest divendres, d'aquest 31 de juliol de 2026. Ja començarem l'agost aquest cap de setmana. I ho farem també, doncs com sempre, amb cançons com aquesta. Una versió d'un clàssic del Sopa de Cabra, el Far del Sud, amb Jordi Stone.

Doncs déu-n'hi-do, una altra cançó que sona molt i molt bé aquí a Ona Mar FM, aquesta de José Amor, Ennui Mor es titula, i camí de 11:15 del matí arribarem a aquests senyals horaris, aquest punt horari d'aquesta jornada, d'aquest divendres, i ho farem amb l'italià Pino Danjo, amb la seva cançó més popular, més coneguda, una del 1980, déu-n'hi-do ja, eh? Mac, quala idea, segur que et sona.

0: Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gespa artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho, el teu projecte comença aquí.
1: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos a las de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93-387-1083, 93-387-1083 o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol 26 de Badalona, abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
0: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.
2: No supe que dia te olvidas de mi.
3: Onamar FM. Lo más de hoy y lo mejor de ayer.

0: Ràdio de Sitges.
1: I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
2: A Jordi Casas House.
1: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
3: El sol es pon.
1: I el vid et travessa. Jordi Casas House.
2: Putrum, putrum.
4: Dissabtes a les 22 hores.
5: Te ayudamos a llegar a miles de clientes.
6: Llámanos
5: y anúnciate ahora.
7: Una Mar FM.
8: Doncs sí, marxarem de vacances, però no la música, no es marxarà mai la música i tampoc marxa de vacances Conforama. I Conforama Badalona, a més et presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per a tu al seu nou espai d'exposició. La veritat, no sé a què esperes per visitar-la. Conforama Badalona, la teva nova llar.

Quina frase més bonica aquesta, que et diguin que tu ets el millor moment del dia i que ets la felicitat, doncs escolta, jo diria que t'alegra el divendres més encara, sent divendres i el cap de setmana a tocar. Des d'Ona Mar FM amb les Coco i el seu tema titulat així, Felicitat. I encara tenim més de cançons, tenim més èxits. Des del 88.0 de la FM ens pots escoltar també des d'onamar.net. Amb Tennessee i una cançó per al record, Una noche en Malibu.

Doncs déu-n'hi-do que bé que sonen aquests dos catalans, els Pompano amb el seu Move On. D'aquesta manera arrenquem una nova hora de música. Ja ho has vist, ja ho has escoltat. O bé, no ho has escoltat perquè no hi havia notícies, però sí que hi ha bona música, bons èxits musicals des de la teva ràdio preferida, on si no... Ens espera Michael Jackson, també la Taylor Swift amb el seu The Fate of Ophelia i abans el Jai de Tans, Saxeni. Record.

0: profesional o particular? Si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho. Primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote. Con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho. Tu proyecto empieza aquí.
1: Ona Mar FM, som al teu costat 24/7 amb la millor música. I és que a través de la web a onamar.net trobaràs la nostra programació, resum dels nostres locutors, com i on van començar en aquest màgic món de la ràdio, història de com va néixer a l'emissora i també un apartat d'entrevistes. Recorda, onamar.net. També ens trobaràs a Instagram, Twitter i Facebook. Ona Mar FM.

No, no, encara no anem a dormir. Gaudim una miqueta més d'aquesta jornada amb els tiets, amb Best Top, amb Camila. I tot seguit amb la versió d'un dels grans èxits de la Cher, el seu Believe, amb Epsilon i la veu de Street James.

Que bé que sempre ha sonat la música de Grease, una de les millors pel·lícules del gènere musical que s'han fet mai. I des d'Ona Mar FM seguíem amb més i més èxits des del 88.0, on ens espera l'Oreja de Van Gogh i Todos

0: suena Mar FM. Los hits que más te gustan, aquí suenan a todas horas.
1: Caltabró, curraduría d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, curraduria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.

0: Ona Mar FM.
1: Cada tarde.
0: Actualizamos tu lista de canciones favoritas.
2: DUB, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. DUB, per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta.

0: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Fronda, molt més que un centre de jardineria.
1: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.

0: Maxwell con Hold Me Tight.
1: Los hits que más... Una Mar FM. Los hits que más te gustan, aquí suenan a todas horas.
2: Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que en fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

¿Tienes un cumpleaños, una fiesta privada o una cena de empresa y quieres que sea especial? En Mambo Club Badalona te preparamos la fiesta completa. Sala privada, música, copas, catering, decoración y ambiente premium. Tú vienes con tu gente, nosotros nos encargamos del resto. Y atención, si al reservar dices que vienes de Onamar, tendrás entrada con alfombra roja para recibir a tus invitados como se merecen. Busca en Google Mambo Club Badalona o entra en mambo.club. Mambo Club Badalona, tu fiesta, tu gente, tu mambo. A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a forats.es. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva. Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona.